0: Hablando del inicio de la campaña citrícola, llegamos hoy a nuestro mapa sonoro de Castellón, 5 sonidos, para saber qué está pasando hoy en nuestro territorio, desde la capital hasta el último rincón de la provincia. Y abrimos nuestro mapa precisamente con este sonido. El de tantas tijeras de tantos agricultores y recolectores que en la provincia de Castellón comienzan la temporada. Y es que la campaña de cítricos avanza en nuestro territorio con pocas operaciones y precios que todavía no terminan de despegar. La Clemenules, una de las variedades de referencia de la provincia, ha arrancado con cotizaciones algo inferiores a las de la campaña anterior. Además, las promociones de supermercados europeos con cítricos por debajo de 1 euro el kilo preocupan al sector, que teme que esa presión termine repercutiendo en lo que cobra el agricultor. Así que analizaremos en primera instancia cómo arranca esta campaña citrícola en la provincia de Castellón, avanzando hasta el segundo punto del mapa, sin olvidar que tenemos a la vuelta de la esquina elecciones generales. Esos ruidos de papeleta son lo que escucharemos el próximo 29 de noviembre en los colegios electorales de Castellón. La provincia contará con más de 448.000 personas llamadas a las urnas en estas próximas elecciones generales, unas 18.000 más que en 2023. Crece también el censo de residentes en el extranjero, que supera los 13.100 electores. Por edades, el grupo de entre 40 y 60 años es el más numeroso, por delante de los menores de 40. Son algunas de las cifras que nos dejan estas elecciones y esta llamada a las urnas a los castellonenses, sin olvidarnos hoy de nuestro tercer punto del mapa, que habla de ese balance del turismo del puente de octubre, que ha dejado buenas cifras para el turismo provincial, con una ocupación hotelera cercana al 80%. En destinos como Peñíscola se ha rozado el 90%, según los datos del sector. Con este balance, los hoteleros dan por finalizada la temporada de verano y ponen el foco en el comportamiento de la demanda durante los próximos meses.
1: Desde Asotur hacemos una valoración muy positiva de este último puente del mes de octubre. La verdad es que es un antes y un después. Ya con el término del puente de octubre podríamos estar ya por cerrada la temporada de verano. Comienza ya, digamos, el invierno desde el punto de vista turístico, pero vamos, hemos cerrado con unas muy buenas cifras de este puente, que estarán en torno a un 75-80% de ocupación, y estamos satisfechos por ello.
0: Bueno, pues escuchábamos a Luis Martí, que nos daba ese balance de este puente. Vamos a llegar a nuestro cuarto punto del mapa sonoro, escuchando una canción para recordar que el pasado sábado se celebró el Día de Salud Mental, y hoy vamos a abrir una ventana muy importante dentro de la salud mental. Vamos a hablar del duelo. Y es que la pérdida de una persona querida puede cambiar nuestra vida, y cada uno afronta ese proceso de una manera distinta. Así que hoy hablaremos con dos psicólogos sobre cómo gestionar el duelo, qué emociones pueden aparecer y cuándo es importante pedir ayuda. Un espacio para poner palabras a una experiencia que tarde o temprano atraviesa muchas vidas. Así que abriremos esta ventana de salud mental y duelo, y terminaremos también en nuestro mapa con el quinto sonido que nos lleva hasta el deporte. Y es que no ha sido un buen fin de semana para el fútbol de la provincia de Castellón. El Villarreal cayó por la mínima ante el Real Madrid en el Bernabéu, mientras que el Castellón perdió por primera vez esta temporada 1-0 en Andorra. Los albinegros ponen fin así a una condición de invictos. Además, hoy el Villarreal tiene nueva oportunidad para reaccionar en Champions, y es que recibe al Nápoles en la Cerámica en esta segunda jornada de la Liga de Campeones. Hablaremos de todo ello en el programa de hoy, martes con sabor a lunes, y llegamos ahora a las 12:28 a la pregunta del día. No sé si ustedes han caído en la cuenta de que hoy es martes y 13, martes y 13, ni te cases ni te embarques, el día de la mala suerte. No sé si ustedes suelen hacer caso a esto, si son supersticiosos, si tienen alguna superstición que no saben por qué, no pueden evitar. Eso preguntamos hoy. ¿Son ustedes supersticiosos? Cuéntenos sus supersticiones.
2: A ver, yo la verdad que un poquillo sí que soy supersticioso, sobre todo si hay algún salero en la mesa y lo tiro, me tiro sal ahí por detrás de la espalda. O cuando alguien dice habla sobre algo malo que ha ocurrido, pues vas buscando madera. Toco madera y que no me pase. Solo por eso, solo.
0: Bueno, pues ahí nos cuentan algunas de las anécdotas de las supersticiones. Queremos conocer las suyas. Nos lo pueden contar en el 964-868791. De esta manera arranca hoy este martes y 13 en Hoy por Hoy Castellón. Después de la publicidad arrancamos hablando de la campaña citrícola de esta temporada.
3: Ocasión. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Ocasión. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Castellón, Villarreal, Almasora. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
4: El secreto para tu bienestar está en tu intestino. Probiótico de Naturtierra. Una cápsula al día nutre y equilibra tu flora intestinal desde dentro. Probiótico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida.
5: Naturtierra. El viernes 16 de octubre celebramos el talento de la provincia en el Auditori y Palau de Congresos de Castelló. 23ª edición de los premios Radio Castellón Cadena SER. Apertura de puertas a las 6:30 hasta completar aforo para dar comienzo a la entrega de premios y las actuaciones del humorista Comandante Lara y el Conservatori Profesional de Danza de Castelló. Más información, preguntas y entradas gratuitas en radiocastellón.com.
6: Colabora Suma Fitness, Jugosa, Criso, Cubacas y TS Audiovisuales.
7: A veces heredar un piso es heredar un problema. Gastos que no esperabas. Decisiones que nadie quiere tomar. Familia que se complica. En Best House lo hemos visto mil veces y lo hemos resuelto mil veces. Llámanos antes de que el problema crezca. Hablamos todos los idiomas, hasta el familiar. Best House en Ronda Mijares 45, Castellón.
8: ¿Estás pensando en comprarte un coche eléctrico o híbrido enchufable? Llega la marca de vehículos Changan, con sus modelos Dipal S05, con versiones eléctricas e híbridas, y Dipal S07, totalmente eléctrico. La combinación perfecta entre tecnología punta y un SUV equipado para ciudad y montaña. Podrás visitarnos en Avinguda Castellbey 87 en Castellón o visitando nuestra web changan.m-automoción.com.
9: Hoy por Hoy Castellón, Andrea Jarque.
0: Ja ha arrencat la campanya citrícola a la província de Castelló i anem a fer un balanç i una previsió de com es presenta la campanya d'enguany. Per això anem a saludar al secretari general de la Unió, Carles Peris. Carles, bon dia.
10: Bon dia.
0: Ja ha arrencat de manera completa la campanya, està arrencant per Tongaes. Com està sent esta tornada a la realitat del camp?
10: Bueno, ha arrencat en les varietats extraprimerenques, les més primerenques que tenim. Per tant, ara el ritme de recol·lecció encara és baixet, perquè són les varietats precisament que menys tenim ara en aquests moments degut a aquesta pressió, no? Que tots sabem que ens fa sempre Sud-àfrica a l'inici de la campanya. Per tant, són varietats que han anat baixant el volum, però bueno, hem arrencat i ja estan pues, en la fase, no? Ja de confecció i enviant als principals mercats on treballem.
0: Quines són aquestes varietats que ja han començat a recol·lectar?
10: Bueno, hem començat varietats de clementines, com per exemple podria ser la Clement Rubí, la Marisol, la Rufatines, són varietats que ens venen ara en este mes d'octubre i, per tant, és una miqueta, no?, el que hem entrat ara en aquests moments en campanya.
0: Uh-huh. Això vol dir que hi ha gent al camp recol·lectant i també als magatzems confeccionant tota aquesta taronja que arriba.
10: Sí, efectivament. Ja estàs començant a generar, pues, economia i aquests llocs de treball, que també van molt bé per a tots. Sí que és de veres que ho impartíem també un aforo un poquet superior a la campanya anterior, que va ser el més baixet dels últims 20 anys, algo més de 550.000 tones, que continua sent un aforo baixet, no?, pel que produïm tradicionalment a la província de Castelló. Per tant, en línies generals o de mitja, continuarem pues, generant menys economia i generant menys llocs d'ocupació. Però bueno, esperem, no?, que la campanya pues, vagi evolucionant d'una forma més estable també, que este inici de campanya, que has començat una miqueta més baixet en preus que campanyes anteriors i veurem quin devenir mos comporta, no?, que és important que sigui estable perquè els llauradors guanyen diners les empreses confeccionadores puguen cobrir, no?, els costos d'explotació.
0: Quan arriba aquesta data de dir ja comença la campanya, han vist les varietats fortes que tenen gran producció a la província?
10: La campanya més forta es començarà al voltant del mitat de novembre, no?, principi de novembre, que és quan mos ve la Clemenules, que la varietat és reina per tonellatge a la província de Castelló, perquè més de la meitat, un poc més de la meitat de fruta que produïm és Clemenules, i per tant entrarem en plena campanya a principi de novembre, més o menys fins a finals de desembre tindrem bon ritme, no?, de recol·lecció, o això esperem, i traure aquesta varietat d'estrella, que és la que més ens té, i després pues, ja continuem i anem allargant la campanya a partir de gener en altres varietats que normalment són varietats híbrides o ja taronxo, que ja anem allargant la campanya, diguem, fins al mes de maig, no?, perfectament de recol·lecció, que se pot allargar la campanya a la província.
0: Clar, quan parlem, Carles, de campanya, d'aquest inici de campanya, de previsió, sempre ens fixem per un costat en aquesta producció, en aquests calibres, i per altre costat en el preu. Com es preveu que siga la campanya cítricola enguany?
10: Home, nosaltres, per el tipus d'aforo que tenim, i esperàvem tindre pues, un preu estable i que acompanyara pues, els preus així més positius que hem tingut aquestes dos, tres últimes campanyes. Què ens diuen les dades i què ens diu el mercat? Que hem començat entre un 8% i un 17% de preu inferior a les campanyes passades. Per tant, ahir n'hi ha una baixada o un ajust dels preus en origen que no és massa positiu. Per què? Perquè enguany tenim un altre factor negatiu, que és l'increment de cost de producció que hem tingut, perquè els insums bàsics per a produir, que és gasoil, fertilitzants i diguem, la llum per a poder regar, pues s'ha incrementat molt i estem al voltant d'un 33% més de cost mig per explotació per a produir. Tenim aquests dos factors un poc negatius.
0: Clar, és un poc aquesta previsió, cal que comence amb força aquesta campanya, però ja es parla, per exemple, Carles, d'aquesta competència, tu has dit, d'aquests països tercers, d'aquests supermercats europeus que moltes voltes ofereixen productes similars als nostres per baix de l'euro el quilo, i aquesta competència que fa que siga difícil, no?, per al llaurador al final aguantar en el camp.
10: Sí, tot el que és la pressió que està exercint en aquests moments, Sud-àfrica principalment com a hemisferi sud, que està agotant, diguem, la seva campanya, però què passa? Que ve més volums de lo normal i ja estan posicionats en els lineals, i la fruta ja està en els lineals, per tant, tot el que sigui una fruta que està en el lineal de Sud-àfrica ja te costa a tu llevar-la del lineal, no? Ocupar una altra vegada el lineal, per tant, els supermercats que fan, com tenen fruta, te diuen sí, envia fruta, però inicien en promocions de la nostra fruta. Una promoció perfectament, poden iniciar una promoció, demanar-te fruta o qualsevol clementina de les que estem collint, confeccionar ja a 0,98 per baix de l'euro. Això és molt poquet, això se queda pràcticament per al productor, se queda una liquidació irrisòria. D'ahir que aquestes promocions facin tant de mal, no? Ells fan les promocions a la costella del llaurador, diguem,
0: clar,
10: o mai millor dit.
0: Clar.
10: Entonces, lo normal és que la campanya, pues, com és una aforo baixet, ara quan desaparega la fruta sud-africana de lineal, se vaig a ordenar, se vaig a recuperar un poc i paguen un preu més digne per el nostre fruit perquè el llaurador pugui ingressar un preu estable, perquè si no, pues, al final ja veiem quin és el venís, no? Pues, hi ha abandonaments de terres i són situacions complicades dins del sector citrícola que no ens agradaria viure.
0: Creus tu que finalment serà rentable la campanya per al llaurador?
10: Si fora per l'aforo que tenim, que és baixet, nosaltres l'estimació que fem és que fora com els tres últims anys, no? En uns preus prou estables, i aquell productor que té fruta, que aconseguís fer fruta, que poguera tindre una remuneració digna en la seva explotació. Cada campanya és un món, però això és la previsió que fem, perquè no deuria perquè distorsionar-se molt, molt, molt la campanya, perquè nosaltres ara, en el mes de novembre, pues, pràcticament Sud-àfrica no, ja no deuria exercir competència, i després els altres països d'hemisferi nord competidors, que és Marroc o Turquia o Egipte, entren més tard en campanya, no? Te deixen ahir dos mesos i mig, que pràcticament estàs tu soles en el mercat i ahir hauríem de recuperar-nos un poc. I és la sensació que tenim i el que pensem que hauria de passar.
0: Carles, amb l'activació de les campanyes cítricoles, una de les principals conseqüències és que s'activen més llocs de treball, que sol baixar l'atur els mesos posteriors a este. Per un costat, hi ha gent disposada a treballar en el camp, en els magatzems, i hi ha mà d'obra o falta mà d'obra per al camp castellonenc?
10: lo que mos diuen les dades també és que els últims anys tenim més dificultats en incorporar mà d'obra al sector agrari. Per què? Perquè hi ha altres sectors que són més atractius, sobretot per a la gent d'origen, per a la gent d'ací, i el que estem veient és que nosaltres tirem més de mà d'obra migrant, perquè, per exemple, les contractacions d'esta campanya que s'estan fent per anar cobrint aquests llocs, igual per a recol·lecció que per a almacén, més del 90% són persones migrants, d'ahir la importància, no?, que moltes vegades en els debats que n'hi ha també un dia en la societat, la importància que té aquesta gent per al sector agrari i per al sector citrícola. És un poble que estem veient. Sí que és de veres que el anem cobrint, però a dures penes, la demanda de mà d'obra que requereix el sector. Cada any se denota, no?, una miqueta més de dificultats per cobrir aquests llocs, i això que estem baixant les produccions. Imagineu-vos si produirem igual que antes, realment sí que tindríem verdaders problemes per a cobrir tots els llocs de treball que oferim en una campanya que cada vegada també és més curta, no? D'ahir que de vegades també tinguem problemes d'incorporar gent. Per què? Perquè les campanyes són curtes i molta gent pues, busca, diguem, més estabilitat clar, també en el treball, no?
0: Clar, clar. Has dit que més del 90% són migrants, tant en el camp, en centres, en aquestes tasques de recol·lecció, com en el magatzem?
10: El que contractem en aquesta campanya, sí. Ahí hi ha una diferenciació, és la gent que treballa en el sector citrícola de mà d'obra, ara en aquests moments estaran molt pareguts. Estarem entre el 50% o el 60% de gent fixes discontinus que han fet totes les campanyes tradicionalment sempre, continua estant en el sector, però tota la gent que incorporem nova, diga que no mai han vingut a estar dins del sector citrícola i contratem ara per acabar de cobrir aquests llocs de treball, són migrants. D'ací pràcticament no contractes a ningú ja quan requereixes d'una mà d'obra nova, no de gent que ja teníem contractat en altres anys.
0: Jo crec que és una dada prou interessant per un costat, per veure com està el tema del treball, i per altra, per aquesta dada que tu comentaves dels migrants i aquesta reflexió que al cap i a la fi són ells qui es posen a treballar tant al camp com als magatzems, no?
10: Avui per avui en el sector agrari ja et dic jo d'una forma molt clara que si no fora per aquesta mà d'obra migrant n'hi haurien campanyes de recol·lecció que no podrien completar-les. Uh-huh. És aixina de clar. I damunt veus l'àmbit, no?, un poc de la societat i d'on ve tota aquesta gent. No? Al final estàs incorporant gent d'origen marroquí, d'Equador, de tot. Molt de pakistanis, o sigui, és una amalgama, Senegal, o sigui, és que te veus una sèrie de països i d'orígens molt, molt, molt divers, no? Uh-huh. Molt, molt divers. Vol dir que el sector una miqueta en aquests moments depèn, no?, de eixa mà d'obra, perquè si no molt veuríem en problemes serios.
0: Carles, és gent que viu de manera habitual així o venen a la província en campanya?
10: N'hi ha pocs que viuen en la província de forma consolidada. Qui viu en la província de forma consolidada? Aixos fixos discontinus d'altres campanyes anteriors. Però normalment la gent que s'incorpora en campanyes per primera vegada és gent o temporers que són itinerants. Venen i fan la campanya del cítric ara perquè pots tindre uns mesos de continuïtat i bons, després a lo millor se'n van a fer la fresa a Huelva o se'n van a collir fruita d'estiu en Catalunya. O sigui,
0: és
10: tipus de gent, sí, que es meneja, que va itinerant fent campanyes més o menys fortes per a poder tindre un ingrés durant tot l'any, però en diferents campanyes.
0: Doncs jo crec que una reflexió interessant, també per veure com està el camp, com està el seu futur i sobretot com està esta campanya. Així que, Carles Peris, des de la Unió, moltíssimes gràcies per les dades que ens dones avui. Estarem molt pendents per continuar fent la radiografia d'aquest any de la campanya citrícola. Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Alquivén, alquiler y venta de plataformas elevadoras de hasta 43 metros de altura. Calidad, buen precio y rapidez. Máquinas nuevas y seminuevas a tu disposición en cualquier momento. En Castellón, con Alquivén llegarás a lo más alto. Calle Alemania 36, en Ciudad del Transporte y plataformaselevadorasalquivén.com.
13: En nada llegan los festivos y puentes. Piensa dónde y cómo quieres disfrutarlos, porque Autocaravanas de Ansola te espera con las llaves de tu próxima aventura. Disfruta de descuentos al contratar con antelación en Castellón, Valencia y ansolacastellón.es. Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
14: Movilidad reducida. En Cero Barreras tenemos la solución. Ayudamos a tus seres queridos a moverse con seguridad, comodidad y autonomía. Ven y alquila tu equipo de movilidad reducida. Llámanos al 964 35 12 69 o cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
15: Cooperativa San Isidro presenta la Feria Gastronómica Kilómetro Cero en la séptima Mostra de Borriol. El 17 y 18 de octubre, acércate y descubre su rica herencia culinaria y la increíble variedad de productos de cercanía con los stands, talleres, degustaciones y más actividades que se han preparado. Este 17 y 18 de octubre, Mone a la Plaza de la Font de Borriol. Cooperativa San Isidro.
16: En Catering Mirabete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales, empresas, centros educativos y ludotecas, entre muchos otros. Te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento. Catering Mirabete, más de 40 años cuidando tus celebraciones. Descubre más en cateringcastellón.es.
17: En Jardinería Azalea somos líderes en la creación de jardines e instalación de césped artificial. Y como novedad, conoce nuestro exclusivo césped bidireccional de alta gama y fabricado en España. Jardinería Azalea, donde diseñamos, construimos y cuidamos tu jardín de principio a fin. En Castellón, jardineríaazalea.com.